0: 我不是说，进步，进步，进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进步！进 Чебуцелу!
1: Амер! Гэээ!